0: Estem als primers compassos del mes d'octubre i és moment de conèixer quina és la programació, les activitats que van a dur-se a terme al Club d'Amigues i Amics de la UNESCO d'Alcoi. A l'estudi central m'acompanyen Amelia García. Bon dia.
1: Bon dia, Maribel.
0: I Ximo Nebot, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ells són integrants de la Junta Directiva del Club d'Amigues i Amics de la UNESCO que, com m'he avançat, Amelia, ja teniu activitat, ja, no res a la seu del club.
1: Sí, ja van començar el mes passat, que bueno, ja s'han posat en marxa i ja ha començat la normalitat.
0: Quines són les primeres activitats que anem a poder gaudir en la UNESCO?
1: Bueno, la primera activitat també ve unida a les primeres activitats que n'hi ha en Alcoi, no? El 9 d'octubre, n'hi ha que celebrar el 9 d'octubre, i el club també va voler-se unir a aquestes celebracions, però va voler fer des de pues, un punt de reivindicació, perquè estem molt d'acord en les parts lúdiques i tot, però creiem que també té que ser una data de reflexió i de reivindicació. I la xerrada ens la farà Dolors Sánchez i parlarà de... Bueno, de fet, es diu Parlar Valencià, ara ja sí, reflexions, desmuntatge i algunes raons. Bueno, doncs pues, això... Han volgut que ella reflexione sobre la utilització del valencià, tots la coneixen a d'ella i sabeu que bueno, pues això ella ho té molt clar i és això la idea. I ja després passaríem al cinema i drets humans a continuació.
0: Amelia, per aquest divendres, sí. Dimecres, a les 7 de la vesprada, la
1: a les
0: 7
1: de la vesprada, sí.
0: Val, perquè els oients ho tinguin clar. I una nova edició de cinema i drets humans, quantes en van?
1: 20, aquesta és la que fa número 20 ja. París, sí. Bueno, no dic que París l'altre dia perquè no és així, que fa els, però que bueno, que és de veres que s'ha consolidat i ja són 20 anys d'anar celebrant el cinema i drets humans.
0: Que l'estreneu el 14 d'octubre.
1: Efectivament, sí.
0: Conta'ns.
1: Vale, pues el 14 d'octubre, enguany, en vez d'agafar un tema monogràfic, el que hem fet és agarrar tres temes que estan molt al dia, molt, molt latents i que, bueno, i que indudablement tenen que veure en els drets humans. És difícil a voltes quan busques uns temes socials que no estiguin lligats als drets humans, perquè tots tenen la seva... enlaç, no? En ells, però enguany crec jo que també han sigut més evidents, no? El primer dia, el dia 14, anem a parlar de la IA. Es parla avui en dia molt de la intel·ligència artificial, de que si se'n passem pues pot ser contraproducent, no? I, bueno, i com s'utilitza i tot. Però nosaltres no volíem fer des d'aquest vessant, sinó que volíem més bé veure com incidís en les persones, no? En com, en els drets humans, en realitat, no? Perquè està entrant en tot el dia a dia de les persones. Entonces, més que buscar a una persona que mos parle de la part científica, hem volgut mirar-ho des de la seva part filosòfica. I qui millor que parlar-nos d'això, sí, que Jesús Giner, que és el que està portant el cafè filosòfic en el club.
0: La UNESCO.
1: La UNESCO. I, bueno, pues que ha donat a fer palès durant tots aquests anys la seva defensa dels drets humans i de com anar mirant filosòficament i donant-li la part filosòfica a qualsevol dels temes que treballem. Ell sempre li mira la seva part humana, la seva part filosòfica. I entonces per això pues, vam pensar en Jesús. Què dir de Jesús? Bueno, pues ho hem dit moltes voltes. Ell ha sigut professor de filosofia ètica. Bueno, primer va estudiar filosofia ètica i psicologia, ha sigut professor de filosofia, director de l'Andreu Sant Pere, ha estat en el comitè de bioètica del País Valencià. Bueno, també ha estat en la residència Verge dels Lliris, ha sigut una persona compromesa a tope. I pues això, i també tenim la gran sort que quan parlem amb ell, en seguida ens diu que sí, s'implica, és una persona que no es queda al marge, s'implica, i ell és el que ens parlarà de la IA, o sigui, intel·ligència artificial, democràcia i drets humans.
0: I sempre en aquest cicle està la xerrada, que es fa entre setmana, en aquest cas la primera el dia 14, i els diumenges hem d'anar a veure la pel·lícula.
1: Vale, que està molt lligada també amb el que estem parlant. La pel·lícula es diu Her, i és una pel·lícula romàntica de ciència-ficció, i el que parla és d'una persona, del personatge, que s'enamora d'un sistema operatiu. I, bueno, és una distopia, no?, de com aquesta persona pues, arriba a coses que ens pareixen, bueno, això de ciència-ficció, no?, però penso que fa reflexar, encara que ho porta un límit un poc exagerat, però crec que ens fa reflexar i ja... que tenim ara, no?, això que tenim en els mitjans, no? S'apego, no? M'hi ha la paraula, no? Esta. I entonces pense que és una pel·lícula que pot donar molta imatge també a la xerrada.
0: Els horaris d'aquest cicle?
1: A les 7, com sempre, en el
0: sempre
1: club.
0: Sempre a les 7, en el
1: carrer
0: club.
1: Carrer C, número 12, baix.
0: I entrada lliure.
1: Lliure, per supost.
0: Important.
1: Sí.
0: I ens endinsem en, com si haguérem la segona jornada d'aquest cicle, que és, arribarà el 22 d'octubre.
1: Sí, i crec que Ximo mos parla.
0: Ens pot avançar. Conta'ns.
2: Sí, a veure, el tema de l'habitatge, avui en dia està més actual que mai, però el problema fa molt de temps que està ahí. I el títol de la xerrada serà Habitatge des de les polítiques públiques. Per què diem això? Diem el títol este perquè hi ha una quantitat d'articles i d'això que... declaren que el dret a l'habitatge té que ser universal i és un dret constitucional, comencem per l'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans, que ja declara que tenim dret a l'habitatge. Després estan els pactes internacionals de polítics i culturals i econòmics que tornen a declarar que l'habitatge és un dret internacional per a totes les persones. Després, en la nostra pròpia Constitució, en l'article 33, parla del dret a la vivenda, a l'habitatge, en l'article 47 també, en el 128 també, i després, així en la Comunitat Valenciana, tenim una llei que es diu la llei subjectiu exigible, que és que qualsevol persona que necessita un habitatge i no se li dona, pot recurrir a l'administració i exigir que se li dona, i si no, pot exigir anar als tribunals. Vale? Per tant, és un dret que està ahí, però que no es complís. Hi ha una quantitat de normes i de pactes firmats i tal, i no es complís. Per això és, el títol és des de les polítiques públiques, el dret a l'habitatge. Per a donar-me aquesta xerrada, tenim la sort de tindre una persona molt jove, que és Tomás P. Alfonso, que és politòlogo i activista polític valencià. Ell ha treballat molt en la seva trajectòria en l'àmbit de la política valenciana, va formar part com a assessor en l'últim botànic. Ell està molt vinculat tant a la joventut com a la ciutadania, al sindicat, o sigui, és una persona increïble, la seva trajectòria és increïble i està molt preparat per donar-nos aquesta xerrada, sobretot per dir-li com es tindria que accedir a aquesta vivenda, no solament dir la falta de vivenda, sinó donar solucions, que políticament sí que estan, perquè, com hem dit abans, està en totes les declaracions i tot, està ahí reconegut que té que ser aixina. Vale? Per tant, serà una xerrada molt important, ja que la vivenda torna a estar damunt de la taula.
0: És un tema candent, sí.
2: Molt greu, que ha estat de fa molts anys que està, però que para que a voltes li s'ha donat visibilitat i a voltes no. En aquest moment està donant-li visibilitat.
0: El dia 22 serà la xerrada a les 7 de la vesprada en el Club d'Amigues i Amics de la UNESCO.
2: Sí,
0: correcte. I després la vinculació amb la pel·lícula.
2: Després, el dia 25, que és diumenge, tindrem una pel·lícula que es diu Techo y Comida. Trata d'una dona que està criant soles al seu fill, vale? I té el problema de la vivenda perquè no li arriba per poder pagar i tal, i intenta amagar-li al fill, vale? Que va a perdre la vivenda i tal, arriba un moment de que és insuportable la situació i ja no pot amagar-ho més, però és també una realitat del que està passant. Moltes famílies estan patint i sobretot mares que no tenen la parella per pagar, treure el fill endavant entre els dos, intenten amagar-ho i al final és impossible amagar-ho perquè la realitat està ahí i no hi ha solució per amagar-ho. Estarà molt bé també aquesta pel·lícula.
0: El diumenge 25 també a les 7 de la vesprada.
2: També a les 7 de la vesprada. Uh-huh.
0: La intel·ligència artificial, la vivenda, i quin és el tercer tema que tractareu en aquest cicle, que tindrà ja una data més endavant?
1: Sí. El tercer tema que parlarem serà, bueno, ho farem conjuntament, vindran del centre Telles, que tu saps que sempre mm-hmm. col·laboren amb nosaltres i que com un centre dedicat a l'estudi de la pau, pues sempre parlen sobre aquests temes. Però enguany el que hem volgut és tocar les guerres, però des d'una altra vessant, no? No una vessant bel·licista conforme l'entenem normalment, no? Avui en dia ja les guerres es fan d'una altra manera i a lo millor no és menester que n'hi hagi unes armes o uns aparells armamentístics, sinó que es poden fer d'una altra manera, i aquestes guerres són les guerres híbrides. I entonces, pues des de el centre d'Elles mos vindrà Javier Montesinos i mos parlarà precisament de les guerres, la boira de la guerra híbrida, ciberatacs, desinformació i zones grises. Ell és doctor en estudis internacionals de pau, conflictes i desenvolupament per la Universitat Jaume I de Castelló, investigador i activista del Centre d'Elles, que és el que hem comentat. Mm-hmm. Bueno, pues és un travessant que també està ahí, perquè no es veuen, aquestes guerres no es veuen, i no pareix que no existisquen i estan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Aquesta xerrada quin dia serà?
1: Aquesta xerrada ja serà el 4 de novembre. Mm-hmm. Saltem una setmana, sí. I el 4 de novembre farem aquesta pel·lícula, vale? I després, pues, el dia 8, conforme fem la pel·lícula. La pel·lícula és Dejar el mundo atrás, és una pel·lícula que no mostra una guerra convencional, que és el que estàvem parlant, sinó com la viuria la gent normal des de la confusió, sense saber qui ataca i què i per què. Eixa és precisament l'essència de la guerra híbrida, un atac que combina ciberatac, desinformació i caos social per desestabilitzar un país des de dins, sense declarar-li mai obertament. Bueno, pues, també és una pel·lícula que fa pensar. Fa pensar perquè també ho porta a un punt, com quasi totes les pel·lícules, el que fa és que ens ho porta a un punt un poc, no dic exagerat, que pot passar, però sí que és de veres que mos exagera el terme, però precisament per fer-mos-ho palès. Mm-hmm.
0: Així serà el cicle de Drets Humans i Cinema, mm-hmm. l'edició número 20.
1: Efectivament.
0: Redona.
1: Sí.
0: Redona. En aquestes tres cites que avui heu presentat, i també si volen conèixer una mica més, em sembla que les xarxes socials de la UNESCO sempre també esteu ahí publicant.
1: Efectivament, i bueno, hi haurà programes demà, estaran els cartells que pront es posem, o sigui que hi haurà informació per tots els costats. Mm-hmm. Sí.
0: I alguna activitat més que vulgueu parlar?
1: Sí, s'hem saltat una que estava enmig, el que passa és que per no trencar la informació del cinema i drets humans, no han dit. És una cantant que es diu Maite India i que fa cançons amb història. És un concert íntim de cançons d'autor i d'altre món. La veritat és que també és de veres que és un concert molt, molt bonic. Molt bonic.
0: Quin dia serà? I
1: el dia 21, vale?
0: 21 d'octubre, també a les 7 de la vesprada.
1: Sí.
0: A la seu del Club de Amigues i Amics de la UNESCO, que com ja has recordat abans, esteu en el carrer CIT número 12. Ja per acabar, Ximo, vols afegir alguna cosa més?
2: No, jo l'únic que voldria afegir és la importància que tenim que donar a aquest cicle de drets humans, perquè tots els anys, i portem 20 anys ja programant-lo i fent-lo, cada any ens costa més trobar temes, perquè tots els temes estan relacionats amb els drets humans, però crec que un any sí que ho hem acertat. Hem buscat tres temes que estan molt d'actual damunt de la taula, com és IA, com és lo de la vivenda i com és lo de la guerra híbrides. ¿Vale? Crec que serà molt interessant el cicle, perquè totes les persones que venen són persones qualificades per explicar-nos cada una en la seva parcel·la, i crec que serà molt, molt interessant i mm-hmm. i sobretot molt actual.
0: Ximo, moltes gràcies.
2: A vosaltres sempre.
0: I a Amèlia, per acabar.
1: Moltes gràcies, Maribel.
0: Gràcies a tu també per tota l'atenció i que vos vagi tot molt bé.
1: A tu també.

0: Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.
1: I de nou donem la benvinguda a Diego Hernández. Ell és soci del CAEA, historiador, però és que, a més, és doctor en Història per la Universitat d'Alacant. Enhorabona i benvingut, Diego. Què tal? Què tal, Diego?
2: Molt bé, molt bé. Pues res, incorporant-nos i la veritat que amb moltes forces i amb molts projectes.
1: Bueno, sabem que la seva especialitat és la revolució del petroli, d'allò anava la seva tesi doctoral, i ja vam parlar sobre l'arribada de l'Associació Internacional de Treballadors al COI i sobre les condicions de vida dels obrers al segle XIX. Avui ho farem sobre la revolució del petroli. Què va ser? Recordem, què va ser el petroli?
2: Clar, nosaltres li diem la revolució i tradicionalment així ha passat a la història i a la historiografia, però bueno, podem rebaixar un escaló i dir que va ser una insurrecció obrera, ara en parlem, però derivada d'una vaga, una vaga que va acabar enquistant-se i que va tenir unes conseqüències funestes, per a uns més que per a altres, evidentment.
1: Bueno, anem a centrar-nos perquè de vegades es diu que el petroli va començar als Algars.
2: Als Algars, a Cocentaina. Quan vaig a Cocentaina sempre dic entre el Coll i Cocentaina i em corregeixen i em diuen no, els Algars estan a Cocentaina i tenen tota la raó. És de veres, és que des de l'arribada de la Internacional al Coll es van donar un seguit de vagues al llarg de molts mesos, en els que els treballadors i les treballadores anaven aconseguint els objectius que s'havien marcat: millores salarials, reduccions en les jornades, millores en les condicions de salubritat en els seus llocs de feina, els paperers, entre ells. N'hi ha d'altres vagues, també parlem dels fusters, també parlem d'altres sectors econòmics que amb el recolzament d'aquesta potent organització de la Internacional, que com deien tenia la seva capital de l'Estat, al COI, pues van aconseguir aquestes millores, però la vaga dels paperers va haver un molí, el molí de Facundo Vitoria, als Algars, com deien, de Cocentaina, on la situació es va enquistar. Per què? Pues perquè el propietari no va voler augmentar els salaris, va contractar esquirols, la Internacional va fer força per a que feren fora aquests esquirols, per a bloquejar el seu accés. Ell va intentar després subcontratar la producció en altres molins. Igualment, la Internacional va aconseguir que aquestes subcontrates no tiraren endavant, i l'amo del molí, Facundo Vitoria, com deien, va preferir tancar el molí abans que cedir a les demandes. Clar, en el mes d'abril de 1873, la Internacional, és a dir, el conjunt dels treballadors i de treballadores de la comarca, van haver de sostenir la vaga, de pagar-li els jornals a aquests treballadors i treballadores que no podien anar a treballar.
1: Anem a aquella setmana en què va començar, aquell 7 de juliol de 1873, no?
2: Sí, com dèiem, pues si la vaga de paperers comença en el mes d'abril, imagineu la situació, com arriba fins al juliol de 1873. Així que, clar, després d'unes quantes vagues que havien triomfat i després d'aquesta situació de tensió entre els amos, com deien, entre els empresaris en l'època i els treballadors i les treballadores, s'arriba a un acord. I s'ha nit del 7 de juliol de 1873 en la plaça de Bous Vella s'arriba a l'acord de convocar una vaga general. Una vaga general en demanda d'un augment salarial d'un 20%, de la reducció de la jornada laboral a 8 hores i de millora, com dèiem, en les condicions, per exemple, i després en podrem parlar, si no el proper dia, sobre treball infantil.
1: Arribem a aquest moment culminant, dimecres 9.
2: Sí, dèiem, la vaga es convoca el dia 7, l'acord és del dia 7, el dia 8 la vaga és un èxit, ningú va treballar, no era massa difícil, perquè el que van fer també és pujar al molinari i desviar les aigües. Recordeu que la força de les fàbriques fonamentalment era l'aigua del molinar, en aquell moment exclusivament les aigües que venien dels rius i del molinar en primer lloc, i el que fan és desviar les aigües i per tant totes les fàbriques han de parar. Però no sols paren les fàbriques, para tota l'activitat econòmica en la ciutat. es succeeixen les reunions entre uns i altres, entre els treballadors i les treballadores, entre els seus delegats i els representants de l'Ajuntament, amb l'alcalde al capdavant, entre l'alcalde i després l'empresariat, i la situació no avança. No? Arribem a ese famós dia 9 de juliol de 1873, les 4 de la tarda, 10.000 persones en la plaça de Sant Agustí, actual plaça d'Espanya, reclamant a l'Ajuntament que mediara en aquesta situació. Clar, és que moltes vegades diem, però com pot ser que, sabem el final, no, tots, no? De com acaba això, però com pot ser que els treballadors ho pagaren amb Agustí Albors, amb pelletes? Pues perquè en l'època no existia legislació laboral i els ajuntaments, els alcaldes, eren els que feien d'intermediaris. Clar, l'alcalde estava jugant a una doble banda. Per un costat negociava amb els treballadors, els passaven raons, per un altre negociava amb els empresaris, amb els que acordava resistir fins i tot amb la força. De fet, saben, a aquestes alçades ja saben que l'alcalde ha telegrafiat a Alacant i a València per demanar que envien a l'exèrcit, que envien reforços militars.
1: I Diego, quines van ser les conseqüències?
2: Així que la primera conseqüència, com sabem, és la mort de Pelletes. En l'enfrontament que s'inicia ese dia 9 de juliol, que comença amb un tret des de l'Ajuntament, moren un total de 16 persones. 16 persones entre uns i altres, entre els defensors de l'Ajuntament, que s'havien conjurat per a, com dèiem, resistir fins l'arribada de l'exèrcit des de València i des d'Alacant, i els internacionalistes que estaven rodejant l'Ajuntament. Comencen els trets, es munten barricades, es bloquegen els accessos de la ciutat, ja saben que arribarà l'exèrcit, i finalment el dia 10 de matí assalten l'Ajuntament, sobretot perquè des de dins se'ls esgota la munició, així que assalten l'Ajuntament. L'últim a morir és Pelletes, és Agustí Albors, sabent també que li van pegar foc alguns edificis de darrere de l'Ajuntament, i d'ahir lo de la revolució del petroli, perquè és el combustible en què li van pegar foc a aquestes cases, i ahir s'atura la lluita. Clar, l'exèrcit ja està a les portes de la ciutat. L'exèrcit està en Villena, Villar, val? Hi ha una delegació que ha arribat fins i tot a Ibi. El que fan a partir d'aquest moment els internacionalistes, els líders de la Internacional, Sebria Albarracín, Francesc Tomàs, és enviar a representants per a negociar amb l'exèrcit, amb García Velarde, l'entrada a la ciutat. Finalment, no va més enllà la situació, perquè arriben a un acord, es retiren les barricades, es solten els hostatges que havien pres entre els burgesos més destacats, i l'exèrcit entrarà en la ciutat el dia 13 de juliol sense trobar resistència.
1: Més enllà de la ciutat, quines repercussions van haver?
2: Clar, l'exèrcit entra en la ciutat el dia 13, com dèiem, però el dia 14 han de sortir. Per què? Perquè ha començat el cantó de Cartagena. Així que García Velarde, capità general de València, de tota aquesta zona, el telegrafien, li diuen que ha de sortir del coll i se'n torna a anar. Val? Deixarem la història així del que passa en la ciutat, perquè és de veres que amb l'exèrcit també se'n van anar molts burgesos, molts amos de les fàbriques, temerosos de que la situació tornaran a controlar-la els internacionalistes. Clar, la repercussió més enllà de la ciutat va ser brutal. N'hi ha que recordar que 2 anys abans havia sigut la Comuna de París, que els fets de la Comuna de París, que va ser entre el març i el maig de 1871, van tindre molt ressò, que va haver un debat al Congrés, al Parlament espanyol, en el que es va plantejar la il·legalització de la Internacional, a qui acusaven d'haver encapçalat la Comuna en París. Així que un nou brot de violència encapçalat pels treballadors i les treballadores, no és que això fora estrany, vull dir, els brots de violència, però sí que el lideratge, que el protagonisme el tingueren els treballadors i les treballadores i la Internacional en primer lloc. Així que en el Congrés se'n va parlar molt i això va fer de caixa de ressonància a la resta d'Espanya. Hem calculat quina és la presència d'aquesta notícia o de les seues derivades durant la resta del mes de juliol de 1873 i és brutal. Per a que ens fem una idea, ara no tinc les dades i els percentatges, però per a que ens fem una idea, té més impacte aquesta notícia en les següents dues setmanes que la presència que té la ciutat en els 70 anys d'abans.
1: I fora d'Espanya?
2: I fora de les nostres fronteres exactament el mateix. Avui és el dia que busques en l'hemeroteca del New York Times i la primera notícia que busques al coll i la primera notícia que t'apareix és la revolució del petroli. És la crònica sobre la revolució del petroli. Així que la premsa nord-americana va saltar l'Atlàntic, aquesta notícia, la premsa britànica, la premsa francesa, la premsa alemana també... Hem fet una aproximació quantitativa a l'impacte que va tenir i és molt important. Clar, com pot ser que un fet aïllat, no? Dèiem, bueno, 16 morts, és de veres que és important i que hi ha violència, però en un context en Espanya de guerra civil, que és la tercera guerra carlina, de guerra en Cuba per la independència, la guerra larga que diuen els cubans, com pot ser que tinga tanta repercussió? Bueno, pues perquè la repercussió ve derivada del protagonisme de la Internacional. La Internacional no sols està a Espanya, la Internacional està a tota Europa, també a Amèrica, i les classes dominant, els burgesos, pues, tenen recel sobre aquesta organització de treballadors i treballadores, i el que veuen en el coll és un mirall del que pot passar també als seus països.
1: Uh-huh. Diego, ho has nomenat fa un instant. Per últim, el petroli va ser part del moviment cantonal?
2: Clar, moltes vegades, com que coincideix en el temps, es diu, bueno, el que va passar en Alcoi va ser un moviment cantonal, el que va passar en Cartagena també va ser un moviment cantonal, hi ha moviments cantonals en València, en Alacant, en Torrevella, en Andalusia, en tota la Mediterrània, bàsicament, però té unes dinàmiques molt diferents i té unes causes locals fonamentals. Parlàvem abans d'aquestes vagues que venien produint-se, posàvem l'exemple del molí dels Algars de Facundo Vitoria. Clar, la ubicació de la Internacional en Alcoi, jo crec que no podem parlar de cantonalisme. Moltes vegades alguns autors han parlat de cantonalisme social, cantonalisme polític, per diferenciar el que passava en Cartagena del que passava en Alcoi, però si rebusquem en la intrahistòria, si busquem les relacions entre uns i altres, és a dir, entre republicans intransigents i els internacionalistes, en este moment ja majoritàriament anarquistes, veiem que, pues això, deien de les dinàmiques, però els objectius també eren ben diferents. Així que, sap greu, però el coi no va ser cantonal.
1: Bueno, anem a deixar així aquesta història, perquè crec que encara tindrà més qüestions que afegir-ne. Diego Fernández, soci del CAEA, flamant doctor en història per la Universitat d'Alacant. Moltíssimes gràcies i tornem a escoltar-lo en una propera ocasió.
2: Gràcies,
1: Diego.
0: Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.

0: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
1: Ens n'anem fins a Castalla, perquè del 13 al 18 d'octubre va celebrar-se la novena edició de la Fira Fantasia, que està dedicada a l'univers d'Enric Valor. Per conèixer més tota la programació que tenen prevista des de el proper dimarts fins al diumenge, la setmana que ve, salude a Sara Esteve. Ella és bibliotecària en la Biblioteca Pública de Castalla. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Com esteu? A com passos previs d'aquesta celebració?
2: Nerviosos i organitzant-ho tot per a que no es falte de res.
1: Perquè teniu una programació molt àmplia que, com diem, començarà el dia 13 i em sembla que les primeres activitats van destinades sobretot a l'alumne de Castalla, no?
2: Sí, durant la setmana hi haurà activitats relacionades amb Enric Valor i són per a l'alumnat de centres escolars de Castalla. Del 13 al 16 tindrem la Escape Room, la Ronda ja perduda, i la Ruta Literària Enric Valor, el Castell del Cel, i esta serà ja acordada amb els centres educatius. Després també tindrem, a partir del dia 15, una exposició de Francesc Almela i Vives, que és cedida per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i ja el divendres seria quan comencen les activitats més obertes a tot el públic.
1: Mm-hmm.
2: D'acord?
1: Sí. No, anava a dir, són divendres, sàpte i diumenge, però a més també en una fita, diguem-ne així, redona, perquè enguany se celebren els 50 anys de les rondalles valencianes i em sembla que ja el divendres 16 hi ha una activitat vinculada a la mateixa.
2: Sí, el divendres de matí també tenim una activitat per a centres escolars, el xiquet que va néixer de peus, que està amb música urbana, amb ZA. Després ja tindrem una activitat més orientada al públic familiar a les 5 i mitja de la vesprada, la baralla valenciana, i a continuació a les 7 ja tindríem la inauguració de l'exposició Fantasies de Valor, que està formada per els materials presentats al concurs de dibuix i d'il·lustracions valorianes amb intel·ligència artificial, i el plat fort, el que tu dius, de 50 anys de les rondalles valencianes. I ahir sí que tenim una taula redona amb gent meravellosa, amb la participació de... Participa Núria Cendre, que és editora d'Edicions del Bullent, participa Maria Luisa Gea Valor, que és neta d'Enric Valor i la traductora de les rondalles valencianes a l'anglès, també Francesc Girbert, autor del jove Enric Valor, i Jaume Albero, que també és autor de les rondalles meravelloses i llegendes d'Enric Valor. I la taula estarà moderada per Joan Borjo, que és el director de la càtedra Enric Valor i bé, un gran manifacer de la fira.
1: Exacte, sí. Serà a les 7:30 de la vesprada, on, Sara?
2: A la Casa de Cultura.
1: En la Casa de Cultura de Castalla podrem assistir a aquesta taula redona i donarà pas a un dissabte i a un diumenge amb activitats, amb molta literatura, música i cultura popular, no?
2: Sí, ple d'activitats. El dissabte començaran a les 9:30 amb la ja clàssica Ruta Literària pel Barranc de la Fusta i de Planises, que està basada en la novel·la Temps de Batuda i està creada i guiada per Rosa Mira i Assunta Mira. Ja per la vesprada és com la festa gran, la festa Valor, que tindrem l'actuació de Dani Miquel i tots els seus mami mimo músics amb l'actuació Valor de Vida. I a continuació, també a la plaça Major, l'actuació del Portell, el Valor de les Cançons. Que això és un dissabte ben complet.
1: Sí. I el diumenge serà pròpiament la fira, no? La plaça Major, ahir hi haurà expositors i també actuacions.
2: Seran totes les activitats de la plaça Major. Això, que tres vegades ha sigut així a la porta de l'esplanada de la Casa de Cultura, passen a la plaça Major. I el diumenge, a partir de les 10:30 del matí, ja tindrem els tallers de la fantasia, la fireta del llibre fantàstic, tindrem la muixeranga, acompanyada per la Colla del Sogall, i després a les 11, un espectacle de titelles per a públic familiar, que es diu La màgia del drac, i ja a les 12, com a col·loquio final, tindrem l'actuació dels trobadorets, amb l'espectacle Creixent.
1: És una fira de la fantasia dedicada a l'univers Enric Valor, serà precisament per això, no? Una trobada al voltant de la literatura, la tradició oral i el lligat de l'escriptor castellut que teniu.
2: Sí, pretén donar a conèixer d'això la figura d'Enric Valor, les seues rondalles i l'imaginari popular valencià amb tota la seva fantasia.
1: I com ens has descrit molt bé, totes les activitats van adreçades tant als escolars com al públic en general.
2: Com al públic en general, sí.
1: Per això, fer aquesta invitació, no, principalment que vagin a partir del dia 16, aquest cap de setmana que ve, este, no, el proper, i gaudisquen de tot el que heu preparat, no?
2: Sí, sí, perquè hi ha activitats per a tots els gustos i per a tots els públics. Així que esteu tots convidats a vindre cada setmana.
1: Sara Esteve, bibliotecària a la Biblioteca Pública de Castalla, moltíssimes gràcies per atendre'ns
2: així ara
1: del
2: coll
1: i desitjar-vos una bona fira.
2: Val. Moltes gràcies a vosaltres.

0: Aquesta sintonia ens obri el camí de la secció de les cartes del tarot amb Fina, que avui ens atén per telèfon. Fina, bon dia. Fina, el tenim a l'altra part del telèfon. Hola.
1: Hola. Hola, Maribel.
0: Hola, què tal?
1: No sé si estàs hablando, però t'escucho muy bajita.
0: Sí, pues vamos, anem així a aplicar la tècnica. Ara m'escoltes millor? Sí?
1: No.
0: A veure, estem així tocant la tècnica. Què tal m'escoltes ara? Fina, m'escoltes bé ara millor?
1: No, exacte. Oi que tenim els telèfons en contra.
0: A veure, estic així amb la tècnica, intentant estar en directe, és la 1:10, contactant amb Fina. Què tal m'escoltes ara, Fina? Millor?
1: Fíjate, es raro porque en otras ocasiones te he escuchado
0: sí,
1: mejor.
0: Sí, ahora sí, sí.
1: No.
0: Ahora no me escoltes. Vols, no. Vols que provem un altre sistema, un altre telèfon, a veure? I mentre així els oients ens estan cridant-nos
1: vale.
0: També per a la secció.
1: Vale, prueba como tú comprendas, cariño, que eres la que lo entiendes.
0: Molt bé.
1: A mi m'escuchas?
0: Sí, t'escoltem tots en directe ara mateixa perfectament.
1: Sí,
0: però
1: pues
0: clar, l'important és que ens escoltes.
1: Seran mis oídos el resfriado, hija.
0: Clar, l'important és que ens escoltes tu, perquè tenim així oients que estan esperant per a fer les consultes.
1: Sí.
0: Ara què tal m'escoltes?
1: No.
0: Anem a canviar un poc de sistema, a veure si m'escoltes millor, val? I els oients que tenim així, els demanem una mica d'espera a veure si podem solucionar això. Un momentet.
1: És que...

0: ver, cariño, que yo te pregunté. ¿Algún trabajo que terminara como muy harta o como que le hicieran alguna mala pasada, digámoslo así?
1: Sí.
0: ¿Hace mucho tiempo o no? Porque a mí me ha salido inmediatamente esto.
1: No, pues ya hace tiempo, ya ahora por lo menos año y medio algo más.
0: Sí, es que las cartas son muy sabudes. A ver. Un trabajo. Sí, cariño, le sale un trabajo, pero no le sale ahora, le sale un poquito más adelante, ¿eh? Pero bueno, da igual, salga cuando salga, es un trabajo, ¿verdad?
1: Sí.
0: Sí. Y va a estar muy contenta, ¿eh?
1: Yo creo.
0: Sí. Sí, va a estar muy bien. Pues creo que eso no merece. Bueno, todos nos merecemos algo siempre mejor, ¿verdad? Pero sí, se lo va a merecer y va a estar a gusto con compañeras y con el trabajo, ¿eh?
1: ¿Sí? Pero aproximadamente, ¿para cuándo? ¿Para el principio de año?
0: Aproximadamente. A ver. Yo te diría unos meses, ¿eh? Pero es que unos meses, hay personas que les sucede muy rápido y a lo mejor con 2 meses o mes y medio les ha sucedido. Y a otras a lo mejor pasan 5 o 6. Para mí no serían 5 o 6, sería antes.
1: Vale, pues muchas gracias.
0: De nada, cariño, me cuentas, ¿eh?
1: Vale, ya te cuento. Adiós.
0: Vale. Suerte.
2: Fina, en esta crida escrivim el punt final a la secció d'avui. Recordem que el dilluns que ve és festiu, amb la qual cosa no hi haurà programació, i tornareu el dia 19. Estar així de nou amb els oients.
0: Sí.
2: I com sempre anem ara a recordar el telèfon, perquè qui vulgui fer-te una consulta més externa, que agafi bolígraf i un full.
0: Exacte.
2: I que ho anoti.
0: Sí.
2: I res, donar-te les gràcies i que vagis a millor.
0: Que va, ha
2: que te vaya muy bien.
0: Igualmente, Maribel, que te vaya muy bien y ha sido un placer. He hecho un gran esfuerzo porque, claro, he tenido que sujetar el teléfono con la oreja y con las dos manos poder liarme un poco con las cartas, pero bueno, ha salido perfecto.
2: Sí, així molt bé, i te ho agraï moltíssim aquest esforç que has fet per atendre les cridades dels oients que avui han estat així en directe.
0: Sí, moltíssimes gràcies, com sempre.
2: I fer ahí molts temes que t'han preguntat.
0: Sí, variació, sí.
2: Exacte. Fina, gràcies, que vaig a bé.
0: Vale, un besito muy grande a ti, a todos.
2: Adeu.
0: Adeu, adeu.
3: Hola, soy Fina. Ya sabéis que todos los lunes estoy en Radio Alcoy Cadena Ser con mis cartas del tarot atendiéndoos vuestras preocupaciones. Si queréis una consulta más amplia, más extensa conmigo, podéis llamar al número 689-665929 o mandar algún WhatsApp. Gracias.
2: Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com. Ahora, en Miró Joyeros, es el momento de obtener el mejor precio por tus joyas, esas que ya no usas o no te gustan. Como siempre, con nosotros encontrarás la mejor tasación en oro, joyas y monedas, contando con nuestra gran experiencia de más de 35 años. Recuerda que también somos los únicos especialistas en compraventa de monedas. Miró Joyeros, San Nicolás 39, Alcoy.
4: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
2: I aquesta sintonia ens introdueix en Suya és la ràdio. La dels oients, si volen participar en directe, al 96 652 62 76. I anem a tindre ja una primera cridada. Bon dia.
5: Hola, buenos días.
2: Hola.
5: Soy una vecina del centro. La semana pasada intenté hablar con el alcalde, pero no estaba. No obstante, quiero aprovechar la facilidad que nos ofrece Radio Alcoy a los vecinos para poder hablar de barrios y de nuestros problemas ciudadanos. No todos los ciudadanos de otros pueblos tienen esta posibilidad y hay que aprovecharla. No pretendo ser la influencer del centro, pero como ya soy jubilada, el manejar el ordenador y todas las posibilidades que nos ofrecen los móviles, pues me resultan un poco incómodas. Soy mujer de radio, teléfono y televisión. Quería recordar al alcalde que es en este otoño el momento apropiado para talar los árboles, limpiar los bosques, hacer los caminos forestales y también hay que mantener los guardas forestales. Todo esto es muy importante hacerlo ahora para evitar los incendios que nos ocurren en verano y que verdaderamente España se está desecando, o sea que eso es muy importante. Y también es importante mantener los ríos. Claro, el momento de los ríos no es ahora, es en verano. Entonces se tiene que limpiar, se tienen las riberas y los fondos marinos, y no ensuciarlo. Bueno, esto es muy importante. Y lo que quiero comentar es que aunque muchos dicen que no existe el cambio climático, no es verdad. El cambio climático existe, porque la Tierra es como las personas. Nació, creció, se envejece y llegará un momento en que desaparecerá. Pero nosotros hemos contribuido últimamente, muy poco tiempo, a ensuciarla y a estropearla. Y entonces tenemos que ser respetuosos con ella. ¿De qué manera? Pues hemos estropeado con la industrialización, ensuciándola, hemos influido en el paisaje. O sea que la tierra la hemos contaminado por aire, sus aguas y sus animales, porque muchos están desapareciendo como especie. Tenemos la obligación los humanos y los países de recuperarla, porque actualmente hay medios que se puede mejorar, las técnicas han mejorado y se puede mejorar. Pensad que si no lo hacemos, seremos los propios humanos quienes asumiremos las consecuencias y desapareceremos como especie. Nosotros podem...
2: Queda molt clara la seva reivindicació. És que ens queda poc temps i hem d'atendre també altres cridades que
5: sí,
2: es han deixat gravades.
5: Sí, ja ho sé, però ja nada más que quiero terminar que es muy importante la educación ciudadana. Educación ciudadana se debe de dar en la casa y desde infantil hasta la universidad. Entonces, seamos limpios y respetemos y limpiemos. Nos quejamos de que Alcoy no está limpio, es verdad. Le falta limpiar más, pero nosotros también podemos contribuir. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias.
2: Gracias a vostè per participar. Bon dia. Adéu. Sí, perquè si volen participar en directe, el 96 652 62 76 és ara el moment. Queden 6 minuts per a les 2 del migdia, per tant, queda ja menys. Però també al llarg de la setmana ja coneixen vostès que poden deixar el missatge enregistrat en dos dispositius. Un d'ells és el contestador de Radio Alcoy. Poden cridar les 24 hores del dia, 7 dies de la setmana, al 96 652 62 77 i ahí deixar el missatge com ha fet aquest oient.
6: Bona vesprà. Soc una veïna de l'Ensanche. He anat a mitja ambient a dir-ho. He tocat per telèfon i ara vaig a fer-ho públic. Per favor, aunque la meva filla m'ha dit que no demani per favor perquè tingui el dret de demanar-ho. El contenedor de brossa del carrer Perú davant del 102 està trencat. No es pot obrir. ni en el peu ni en la mà, sinó que tens que agarrar la mà, obrir-li la palanqueta i tirar la brossa. En el coix hem de donar compte que n'hi ha molta població major i això no ho pot fer. Encara que li costa a la gent a posar el peu i agarrar la mà, damunt van a fer-ho més difícil. Damunt tenen que alçar la tapa. A on tinc que dir-ho perquè el canvien? Que està trencat. Trencat. ¿Vale? A mi m'han dit que ara han renovat en Fomentos. Digui, o si és el mateix servici que mos donen, estem apanyats. Això és tot.
7: Gràcies a aquesta oient que ha cridat al contestador de Ràdio Alcoi i ha deixat enregistrat aquest missatge. Precisament, aquest espai per a vostès, per als oients de Ràdio Alcoi, és per a transmetre allò que hi vulguem dir, reivindicar, felicitar, queixar, deixar-se, millor dit. I anem amb una cridada. Bon dia.
8: Bon dia.
7: Hola, avant, ens oyes la ràdio per a vostè.
8: Bueno, pues yo volia apoyar a esta señora porque lo de los contenedores ya no tenen. Fan un olor insoportable, perquè com fa tanta calor encara i els contenedors no es netegen a menuts, fan un olor entre pudent, agre, peix i de tot horrible. Jo no sé com l'alcalde no ha passat per ahí passejant-se i ha sentit l'olor tan, bueno, pa morir-se d'olor. Tendrien que anar netejant-los, enduent-se-los, desinfectant-los i portant-ne, i reparant-los. Perquè és horrible, els dos contenedors. Des de que estan els contenedors, el COI està tercermundista, perquè n'hi ha molta gent que va, tria el que vol, agarra el que vol, i l'altre ho deixa fora. I és horrorós. Tendrien que haver més càmeres en aquests puestos i posar-los una bona multa a qui ho deixa fora. Ale, moltes gràcies a Ràdio Alcoi. Adeu.
7: Adeu, gràcies per participar. 96 652 62 76, si volen tocar ara en directe, cridar, tenen la via del contestador, però també el WhatsApp de Ràdio Alcoi. Poden, amb el seu telèfon mòbil, gravar-se un missatge i enviar-lo al número de WhatsApp 655 995 795. Sí que agraïm si aquests missatges van adreçats als suïes la ràdio, que els deixen gravats, enregistrats, tant en el contestador com en la nota de veu del WhatsApp, abans de les 12 del migdia des de dilluns, perquè així no hi ha temps per a enregistrar-ho i portar-ho així a antena. I així a la ràdio, com estem molt pendents de l'actualitat, Ismael Mayor, bona vesprada.
9: Hola, Maribel, què tal? Bona vesprada.
7: Encara ens vas dir el rival de l'Alcoia no en la Copa del Rei?
9: Fa un minut ha eixit el sorteig. El Mallorca. Ahir se li va guanyar al filial i avui ara, fa res, un minut i mig, acaba d'eixir el sorteig de que el Mallorca és el proper rival de l'Alcoia no en Copa del Rei. Després de diverses temporades sense vindre, sense vindre la Copa del Rei, va vindre el Mallorca una vegada, li van guanyar 4-1.
7: En Héctor Cooper, d'entrenador, me'n recorde.
9: Sí. I en aquell entonces estava Benigno Sánchez en l'Alcoyano. I bueno, pues li va guanyar en aquell moment el Mallorca era de primera divisió. Mm-hmm. Ara el sorteig és un segon divisió i el Mallorca, ara mateix, hi ha algunes possibilitats, estava Lens, estava Castelló, estava alguns de segona, però bueno, el Mallorca, ahí no ho van comentar. Sí. Estava ahí en la tribuna i és d'allí. Mira que si mañana nos toca el Mallorca, primer equipo, pues mira, per on el Mallorca tornarà al Coll en Copa del Rei.
7: Bueno, ho vas esmentar ahir, però el divendres en este mateix espai ens feia la ràdio, també ho vas deixar ahir, ho vas deslliçar.
9: Sí. La veritat és que és una bona notícia, perquè és uno des de segona divisió. Sí. És atractiu, és de veres que el club li haguera agradat més un Eldense, sobretot per la proximitat
7: no?
9: de poder vindre aficionats, però bueno, en qualsevol cas, és Copa del Rei, saps que la Copa del Rei en el Collao és màgica, qualsevol cosa pot passar i jo crec que n'hi haurà un molt bon ambient per haver un equip a la mateixa molt important.
7: I quan serà això?
9: Pues a finals d'aquest mes, 27, 28 o 29 d'octubre.
7: Mm-hmm. Molt bé, doncs has portat a les 13:57 minuts la notícia, acaba de girar el sorteig, estàvem pendents. Nosaltres així seguíem amb la programació, però volíem informar als oients de Ràdio Alcoi que el Mallorca és el rival de l'Alcoiano En la Copa del Rey.
9: Ara ho ampliarem en hora 14, però, i en Ser Deportius, per supost, però vaig a per davant que, bueno, pues acaba d'eixir, la ràdio és actualitat, i així està contat, fet i contat.
7: Moltíssimes gràcies, Ismael.
9: Gràcies, Maribel.
7: Que vaig a bé, adéu. Bueno, i anem amb la coda final de Soyes la Ràdio. Com els deia, poden deixar enregistrats els missatges abans dels dilluns a les 12 del migdia, perquè així d'alguna manera és una mica més fàcil el que nosaltres els puguem portar així a antena. També els recorde que el proper dilluns és 12 d'octubre, serà festiu, no tindrem programació local, i ara autonòmica, amb la qual cosa no estarà aquest espai, que tornarà el dilluns 19 d'octubre. I el que arriba ara és la recta final, queda un minut, no res, estarà així a hora 14, les notícies, ja saben que avui el tema és eixa convocatòria de les eleccions generals per al 29 de novembre. Nosaltres, al voltant de les 2:17 més o menys del migdia, estarem així, Lucía Gadea els contarà les notícies de l'Alcoià i el Comtat, Ismael Mayor, aquesta última hora que els acaba de compartir, i si arriba el de l'Alcoià no la Copa del Rei... I també sàpien que a radioalcoi.com tenen també més informació. Així anem a escriure el punt final a l'edició d'aquest dilluns, d'aquest Suïes la Ràdio. Com sempre, ha estat un plaer atendre-los en directe. I gràcies a les oients i als oients que avui han participat. I ens retrobem demà. A seguir disfrutant. Adéu.